0: Herrera en COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: Ay, sí es, así es tema, así continuem. Som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, ens encanten els 10 de juny, perquè és dimecres. I el dimecres és un dia en el que, per exemple, estarem amb el sector agrícola i ramader en Agrocope Castelló. Això serà cap a... allà quan falten 10 minutets per a les 2 de la vesprada, però també és el dia en el que mirem als ulls dels més necessitats mitjançant Càritas Diocesana de Segorbe Castelló. Serà allà cap a la 1:15 aproximadament. I a la 1:30 vindrà a acompanyar-nos una estoneta Jesús Villegas des de Renta 4 Banco. Però abans, estarem en la presentació d'un llibre que té que veure amb la Llotja de València i dius, la Llotja de València que té que veure amb nosaltres. Pues descobrirem el molt que té que veure també la Llotja de València en la província de Castelló. I estarem, ja que parlem de coses que se fan des de fora, però que tenen que veure amb nosaltres, d'una espècie de guia virtual, llibre virtual que ens trasllada i ens fa recórrer indrets de les nostres comarques i de la nostra província. I estarem amb l'inici de les festes en honor a Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, que comencen ja aquest divendres. I per tindrem també un apartat dedicat a l'educació. Ja és una tradició que quan ve lo de la EBAU i les notes de la selectivitat, contactem amb Luis Madrid, el director d'Agora Lledó International School. Sí, ho han tornat a fer. Ara després ells ens ho conten. Però parlant de contar, primer que res, han passat ja 3 anys dels governs municipals i també s'està fent balanç estos dies, no? Avui ha sigut l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco. Diu que el 87% del programa electoral s'ha complit i encara li falta un any de manament. Ella parla, evidentment, del gobierno del cambio. Per què? Doncs perquè venia 8 anys en el que va governar el Partit Socialista amb Compromís, primer 4 anys en una formació que després va passar a denominar-se Unidas Podem. Per això, el gobierno del cambio. Reptes, els que ella ha contat.
3: Los retos es seguir juntos, como llevamos desde el principio, darle una estabilidad a esta ciudad, un gobierno estable que no le genere problemas, seguir solucionando problemas a los castellonenses, seguir apostando por mejorar su calidad de vida, seguir bajándoles los impuestos, mejorar los servicios públicos. Por eso les hablaba de un Castellón más seguro, más limpio, más verde, más paseable y amigable, y también con una mejor movilidad, y luego terminar todos los proyectos que, como ven, son muchos y que hemos empezado. Lo tenemos todo empezado porque nos pusimos a trabajar desde el día 1 al servicio de los castellonenses. Como me han oído decir muchas veces, ahora esta ciudad tiene un gobierno a su servicio y no como antes, que había una ciudad al servicio del gobierno.
2: En el que n'hi ha que seguir impulsant moltíssimes coses, n'hi ha que seguir impulsant moltíssimes coses que encara estaven pendents, però queda un any, atenció a aquesta xifra, 87% del compliment del seu programa, ara que s'han complit 3 anys del manament. Clar, quan se fa balanç, evidentment, tot el món espera algun anunci, i l'anunci ha arribat.
3: Estoy en condición hoy de anunciarles que vamos a reformar la pérgola, que ahora en el mes de julio va a pasar por el pleno de julio un cambio en el plan general del catálogo, porque sin eso no podíamos licitar la reforma de la pérgola, y que por tanto hemos avanzado durante estos años los trámites necesarios y sea un edificio emblemático, como lo ha sido siempre, para la memoria colectiva de todos los castellonenses y para los usos sociales que la ciudad necesita, para que todos nos sintamos orgullosos de ser y sentirnos de Castellón. La pérgola es un edificio emblemático para todos. Todos hemos pasado muchas noches de gloria en la pérgola y espero que podamos seguir pasándola. Por eso, a final de cuando termine el verano, licitaremos las obras y esperemos que estén empezadas antes de que termine el 2026. Por supuesto, en el 27 serán una realidad.
2: Pues han degut de fer bé els deures per a que això succedisca, perquè si hi ha que licitar les obres i esperem que comencen abans de que finalitzi 2026 i que el nou edifici siga una realitat en 2027, els deures han tingut que estar. Bé, este és el resumen del que ha sigut este balanç dels 3 anys d'emanament per part de Begoña Carrasco García, que evidentment també parlava en ISO Reptes de seguir estant units perquè, com sabeu, li fa falta, i per això està en l'equip de govern també la formació Vox. Vox. Bueno, ha sigut una forma diferent de començar este dimecres, en centrant-nos en el que és l'actualitat i també el que ha sigut la compareixença 3 anys després de l'alcaldessa de la ciutat i terme de Castelló, Begoña Carrasco García, que ho fa tots els anys, el primer any, el segon, el tercer, el quart, ja hauran passat les eleccions, suposo que, bueno, són això, és que diuen 4 anys, però realment no són 4, són un poc més, 4 anys.
0: Herrera en COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: Mira que se va posar pesadet Francesc Colomer Sánchez quan era el secretari autonòmic de Turisme i es va posar en valor des de la Generalitat de la llotja de la Seda, la ruta de la Seda, i mos donava i mos diem, però Francesc, això són coses de València. Diu, no, que la província de Castelló també, i era molt important tota la Seda, tota la llana de l'interior de les nostres comarques, que mitjançant el port de Vinaròs, la llotja de València, també se n'anava cap a Itàlia, que entonces seria pues, la corona d'Aragó, suposo, encara, no? Bueno, i preguntareu per què està parlant este home avui de la llotja de la Seda, perquè precisament esta vesprada a Argó, del carrer Sant Vicent de Castelló, es presenta un llibre que està dedicat a la lonja de la Seda, la llotja de la Seda de València. Però clar, hi ha un entramat del segle XV, i a més d'un expert que s'ha fet ara expert, ja dur almenys 5 novel·les, que tenen que veure amb aquesta època, no? El segle XV aproximadament, l'edat mitjana, que quan no és l'aigua, són coses que tenen que veure amb el nostre territori. Juan Francisco Fernández, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat, i t'he de dir que efectivament, és dir, esta llonja, la llonja sobre la que va la novel·la, la lonja de la Seda, històricament sempre s'ha dit llotja de mercaders. La llotja de la Seda és un nom romàntic i popular que anà posant-se després, i t'ho dic perquè efectivament, tal i com has començat, Castelló també va tindre un paper importantíssim, perquè va ser la vertebració de tot un regne, el regne de València, i no sols en la llonja es comerciava amb seda, també es comerciava amb llana, per això és per el que es destacava la importància que també tenia un Castelló, i aquest edifici és el resultat de l'esforç de molta gent i de molts comerciants, no sols de València, sinó de tot el regne. Per tant, és un espai que ens engloba a tots.
2: És de Grijalbo, que estàs en la teva capçalera. En 2012 publiques el primer llibre, però després t'estàs com especialitzant en posar en valor la nostra història, que tal vegada està oblidada o per... Bueno, no sé si a cosa en taigna també, així som del més infot, no? Que no li donem importància, però en els teus darrers llibres sí que has volgut... en el tema de l'aigua, per exemple, no? Que va ser l'anterior, si mal no recorde.
4: Sí, efectivament, és dir, jo sempre m'he manejat des de 2012 en el món, sobretot medieval, és dir, les meues són novel·les històriques del món medieval, algunes centrades a estes terres, altres moltes, també a Barcelona, hem anat a Bolònia, hem recorregut molts llocs, però fonamentalment a mi el que m'interessa és contar històries, no? Al final estem parlant dels nostres avantpassats. Si nosaltres, avui en dia, quantes històries tenim, cadascú de nosaltres, cadascú dels que ens escolta, té la seva història, la seva família, quantes coses han passat així i allà. L'edat mitjana va ser igual, no? I d'alguna manera ens vincula emocionalment aquestes històries amb els nostres avantpassats i les nostres arrels. Mm. En este llibre, per exemple, en la llonja, pues clar, quantes voltes haurà anat la gent a València, quantes voltes haurà vist eixos carrers, cavallers, haurà passat per la Seu, haurà passat per el mercat, haurà vist l'edifici de la llonja, i poques voltes es parem a pensar la quantitat d'històries i la quantitat d'històries, sobretot emocionants, la quantitat de misteris, la quantitat de coses que envolten un edifici tan important com este, que va ser construït, pues això, a finals del segle XV, i per a mi és el que més m'importa, que la gent faci un viatge en el temps i el disfrute. Estiga en aquest segle XV, en este cas, en la llonja de la Seda, en altres novel·les com El juicio de l'agua estàvem en el segle XII, en La heredera del mar en el segle XIV, però en definitiva sempre és aquesta sensació de dir, és la meua terra, però és altra terra. És la meua gent, però és altra gent. I això per a mi és fascinant, no? Intentar ficar-me en la ment d'aquella gent de fa 5 segles i tractar de pensar com ells, no? I dur al lector aquestes emocions, aquestes intrigues d'aquella època.
2: Està basat en fets reials, perquè evidentment has tingut que consultar i ho agraïsses al final del llibre per lo que diem, no? Este patrimoni material o patrimoni material, no? Que tenim, però també evidentment hi ha una trama un poc imaginària, no? De com serien els contubernis en aquell moment i les...
4: Sí, efectivament.
2: I els amoríos, que també hi ha de tot.
4: És una novel·la, és una novel·la històrica, però jo sempre destaque sobretot que el pes fonamental el tenen els personatges, no? Ell fonamentalment és Ixet Joan Ibarra, que va ser un dels dos constructors de la llonja originals, perquè sempre es pensa en Pere Comte, que és un poc el gran arquitecte d'aquella època, però al seu costat hi havia un altre, que era Joan Ibarra, que és curiós perquè el Consell, quan decidís que els dos duguen avant l'edifici, diu en eixe valencià antic, dia, que ningú n'estiga per damunt de l'altre ni l'altre de l'altre. És dir, és curiós com un perfecte desconegut es queda situat a nivell d'arquitecte al mateix nivell que el gran Pere Comte. Ja ens diu algo d'ell, no? Algun toc especial, alguna gràcia especial tindria per a manejar tot el tema de la pedra i tal, no? Per tant, ja tenim ahí un personatge que mos arrastrarà a tota aquella voràgina de construir un edifici impressionant que avui dia encara tenim. Però després tenim al seu costat un personatge que pràcticament és el protagonista, que és la Francesca de Terrera. És una dona, ella és filla i neta de curanderes, sanadores, fetilleres d'aquella època, i el que ella ens parla és d'una tradició que tenim al nostre regne, que és molt curiosa, que els especialistes parlen de la màgia morisca. És a dir, la terra valenciana, a l'haver estat tant de temps en mans dels musulmans quan es reconquesta, ha quedat molt de poso de tradicions, de sanacions, d'oracions, de tal. Entonces, tot el que fa Francesca al llarg del llibre té un poc aquesta tradició. Jo no sé si a Castelló s'hi passa, però a la meva zona, al comtat, si algú té un mal de ventre, té algun empatx, en seguida qualsevol dona trau un mocador i li fa l'art de medir, no? I són oracions...
2: Si se diu passar la cinta.
4: Exacte, és dir, són oracions... Eixe tipus de tradicions també són importants el conèixer-les, no? Evidentment, estem en el segle XXI i tot això ens queda quasi com un museu, però és bonico, per a mi, és bonico fer eixe viatge i veure com la gent, sobretot que no tenia mitjans, pues tractava de curar-se i els remeis de les herbes i tal, i bueno, pues això, la nostra Francesca representa això. Entonces, ese contrapunt dels dos personatges mou tota la novel·la. Seran capaços de superar les mil dificultats, les ambicions dels nobles, l'interès dels mercaders per alçar. Ells estan enmig de tota aquesta voràgine i hauran de resoldre fins i tot crims, però bueno, resistirà el seu amor, resistiran ells? Eixa és la pregunta.
2: I la resposta està en La lonja de la seda, el llibre que avui presenta Argot, de Juan Francisco Ferrandiz. Està en castellà el llibre, també hi ha una versió en valencià. Estem parlant en valencià perquè
4: sí,
2: un senyor de Cosendaina sol parlar valencià.
4: Exacte.
2: Per això estàvem parlant en valencià. Vora 600 pàgines. Per què ara en el mes de juny? Això habitualment se fa en febrer, març, perquè ve el dia del llibre, se fa en Nadals perquè la gent ho regale, ara a l'estiu...
4: Pues mira, una de les raons és perquè volíem també aprofitar la Fira del Llibre de València, aprofitar el dia del llibre, el Sant Jordi, va ser el 9 d'abril, en un mes va aconseguir ja la tercera edició, és a dir, està anant molt bé, en València està tenint un èxit molt important, la gent... Pese a que sí que és veritat que som una terra un poquet del meninfot, no sols a Castelló, també a València
2: també,
4: i a Alacant, però és veritat que en este cas la gent ha connectat d'una manera distinta. No sé si penseu, per exemple, novel·les que mos han arrastrat a conèixer un lloc, tots tenim en el cap la Catedral del Mar, de Falcones, Los Pilares de la Tierra. Al fi i al cap, la llonja també veu un poc d'eixe esperit de llibres en els quals estem vivint la vida d'aixos personatges, d'aixa Joan Ibarra, d'aixa Francesca, de totes les tensions d'aquell segle d'or valencià del segle XV, però d'altra manera també tenim el a veure com dir-ho, tenim el contacte emocional amb un lloc físic. Per a mi això és important, és dir, Esta novel·la no sols comença i acaba amb el llibre, sinó que pot acabar perfectament amb una visita a la llonja per a conèixer tots els misteris, perquè hem parlat de novel·la, hem parlat de personatges, però tal volta s'han deixat el misteri. Esta novel·la, jo, quan em vaig posar a documentar-la, vaig trobar una cita un poc intrigant, i era que quan ordena el Consell de València que la construïsquen, a Pere Comte i a Joan Ibarra els diu que la facin conforme a una mostra molt ben dibuixada. Això significa que hi havia un plànol. I ahir és quan jo plante les orelles i dic, ui, i aquest plànol qui el deguera fer? Perquè evidentment ells no, si no, no ho hauria dit el Consell així. I ahir és quan arribo jo a Francesc Valdomar, a un altre personatge que eixe sí que està envoltat de misteri. Eixe va construir en Lleida al costat de constructors europeus, hereus d'aquests constructors de catedrals. Entonces, és un home que va utilitzar molt la simbologia en altres obres anteriors, i ahir és quan dius exactament què és la llonja i comences a fixar-te. La porta oest, la que dona al mercat, està plena de símbols, però són símbols escabrosos, són reptils, acròbates en postures un poc estranyes, cerdos, fins i tot algunes escenes sexuals. En canvi, la de d'enfront, la que dona a l'est, on ix el sol, la primera pedra que s'il·lumina en el dia, és tota harmonia, és tot un enramà d'edra i de murta, tota la porta està perfectament harmonitzada. Aleshores, si en un lloc que estem quasi en un lloc de pesadilla, en Ponent, on es posa el sol, i en l'altre estem a un lloc quasi paradisíac, on estem quan entrem dins? Això és una clau del llibre molt important, i és una clau de l'edifici. Ja no sols m'ho he, no, això no m'ho he inventat, això ha anat jo seguint. Aquest edifici es va pensar per a ser algo més que un lloc per a comerciar. Té una simbologia i té una espècie de revelació espiritual per a aquells mercaders que entraven, però també, crec jo, per a nosaltres, 5 segles després. Quin és aquest misteri, quin és aquest missatge? Pues, bueno, ahir en la llonja de la seda el teniu, en la novel·la, ahir vos el contesté, i espero poder-ho també contar un poquet aixina en argot esta vesprada a les 7, que serà una meravella estar així en Castelló presentant-la.
2: Pues moltíssimes gràcies també per la visita als nostres estudis i per compartir-lo amb els oients de COPE. A mi m'ha fet de convoi, sobretot de, perquè, com te ho diria, avui en dia si vivim del taulellet, en el seu moment es va viure de la bajoca, es va viure també del... dels corders, de la corda, del cànyamo, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Del cànem. Però abans es vivia això, de la seda. Així eren productors de gusanitos de seda, que també eren allà, de la llana que dies, no? I, per exemple, a la llotja que encara està i que en el seu moment vam voler posar en valor en Catí, n'hi ha uns frescos allí i es representaven els vaixells, no? I és quan us he donat compte de la importància que en aquell moment, que és on es basa ara el segle XV, tenia i va tindre Gènova, va tindre Nàpoles, perquè eren el Londres o l'Anglaterra de quan vam començar nosaltres també en vaixell ja a exportar les taronges al Regne Unit, no?
4: Exacte, de fet, mireu, on hi ha taronges, fa 2 segles hi havia pràcticament morera, és a dir, de fer la morera en el segle XIX és atacar els cucs, però una bactèria i desapareix, desapareix pràcticament la producció de seda i és substituïda per tarongers. Per tant, mireu Castelló si té tarongers, és a dir, que és una zona evidentment productora de moltes coses, i tot això, bueno, pues, hi ha un símbol que aglutina eixa lluita i eixa esplendor i eixa producció i eixa importància que teníem, i el representa la llonja de la seda, no? Per això crec jo que està agradant tant esta novel·la, no sols a València, sinó a tot el territori nacional, i jo espero que a Castelló també es cridi l'atenció, perquè al fi i al cap és una novel·la, és dir, és divertir-se en la història de personatges, però bueno, té cosetes molt nostres.
2: Doncs enhorabona i moltes gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
4: Gràcies.
2: 12 del matí i 48 minuts, és una gran història que té que veure també en el nostre territori, encara que centra principalment a la ciutat de València, on es troba Issa Llotja. Així també tenim les nostres llotges, i intentem a poc a poc també, però no escriuen llibres d'elles. El dia que s'escriguen llibres, pues, també seran fonamentals. Ai, la llotja de la seda. Nosaltres en un instant anem a centrar-nos en el que serà l'inici pràcticament imminent, només queden 2 dies, de les festes en honor a Sant Joan i Sant Pere, perquè a la ciutat de Vinaròs són així d'especials. Celebren Sant Joan i Sant Pere, però concatenen tots els dies activitats festives. Així, per exemple, ja sabeu que tenim al Grau, bueno, Sant Joan es celebra a tota la costa, però o a Sant Joan de Moró, per exemple, també, no? Però ho ajunten en Sant Pere. També estarem, faltaria més, a les festes del Grau de Castelló. No podem faltar allí tampoc, la setmana que ve, en la prèvia. I el dia de les paelles també estarem, que estarem a divendres 3 de juliol.

0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Són les 12 del matí, 50 minuts i 13 segons. Soc Raül Puigol i estem molt pendents de la investigació que s'ha encetat a la nostra província perquè una persona ha resultat detesa després de descobrir-se en la seva vivenda a la plaça Pintor Sorolla de Castelló el cadàver d'un home que estava dintre de la nevera. Això ha fet que la Policia Nacional tinguera que accedir a este piso durant un operatiu policial que buscava localitzar a l'ara detès per un presumpte delicte d'agressió sexual. La detenció s'ha produït finalment en una altra vivenda que tenia esta persona a Peníscola, on, segons les fonts policials, ha pogut ser detès encara que se trobava en principi molt alterat i inclús amenaçat amb suïcidar-se. La Guàrdia Civil ha confirmat a COPE Castelló que es troba retès als calabossos del quartel de la Guàrdia Civil a Vinaròs a espera de que la Policia Nacional es faci càrrec. La investigació ara continua en curs tractant d'identificar a la víctima i també la seva possible relació amb el detès. Estarem molt pendents d'això als serveis 6 informatius de COPE. Però estem molt pendents de l'inici de les festes de Vinaròs en honor a Sant Joan i Sant Pere. Anem a centrar-nos estos dies en tots els preparatius d'una ciutat que ha canviat la seva fisonomia. Alcaldessa Maria Dolores Miralles, la veritat és que són unes festes totalment diferents per això, per totes les obres que s'han fet i que ara inclús hi ha alguns indrets que van a estrenar-se.
3: Aquestes festes són unes festes que totalment han canviat, com tu has dit, la fisonomia de la ciutat. Quan vam entrar a governar eren unes festes que s'havien quedat un poquet no obsoletes, sinó que s'havien quedat molt relegades a un segon pla i esta vegada este equip de govern ha treballat de valent per poder recuperar i donar-li l'empaquetament que té que tindre Vinaròs. Vinaròs s'ha tornat a convertir en la capital de comarca i això se veu en totes les festes i en tota la programació que s'ha preparat. Han donat una volta de 360 graus. Havien, en un principi, quan van començar les festes, i nosaltres governant la ciutat de Vinaròs, se va apostar per dos espais, sobretot pel vermut de festes, que avui en dia pues, ja és un espai consolidat, és un espai de trobada de la gent, i és un espai que ja no se poden entendre les festes de Sant Joan i Sant Pere sense aquest espai. Però no ens vam quedar tan sols en això, sinó que vam intentar anar a recuperar espais i també fer una programació molt variada i que estigués a l'abast de tota la gent. I poquet a poquet hem anat creixent i aquest any han passat de dos escenaris a cinc escenaris. Dos escenaris nous, que és la plaça de la Mera, que la setmana passada pues, vam fer el primer concert amb la banda en una trobada de bandes, la qual cosa se va mostrar a la gent tal qual com era la primera fase que ha quedat espectacular. És una zona totalment que ha canviat la fisonomia de la plaça i que la gent la rebota en moltíssimes ganes. Inclús després, quan se va acabar el concert, també tot el que és la part de l'escenari, que és un escenari fixe, pues, també quan s'acaba hi ha una sèrie de llums en xorros d'aigua, que la veritat la gent se va quedar un poc sobtada perquè no se n'havia donat de la bellesa d'aquesta plaça. Així és que hem robat un escenari nou, que també aquest any ha canviat, que té tots els dies, tal qual com se va explicar per part del regidor de festes i per part del senyor Juan Amat, que és aquest espai pues, que tots els dies hauria actuacions quan s'acabaria la traca, pues, que tot el món que sabia que podia i tenia un espai disponible que hauria noves actuacions. A part del vermut de festes, a part d'aquest espai nou que s'ha creat, també hi ha que pensar que crec que serà tot un èxit també el Vinaròs Ciutat d'Artistes. El Vinaròs Ciutat d'Artistes és un espai que està en la pèrgola del passeig, és un espai nou en el qual hi ha un karaoke i la veritat que és, crec que conforme estem avui en dia, que la gent estem un poquet ens passem la vida davant dels ordenadors, han perdut habilitat social i trobo que és una activitat que antigament se feia i que s'ha perdut i que el karaoke serà un punt de trobada de moltíssima gent, a part que està molt bé i a part que tal qual dir nosaltres posem la música, nosaltres posem i nosaltres hem de posar la veu i crec que serà un lloc on hi haurà, que serà un lloc dels més que triomfaran aquestes festes de Sant Joan i Sant Pere. A tot això també ja que dir pues, que també la programació i també tot el que és el recinte de la zona portuària pues, que és magnífic. A part de l'espai del Garden, que també va ser un espai nou que també se va engegar en aquesta legislatura, pues, tenim també aquest any s'aposta també per entre el Garden en l'espai del Viu Vinaròs s'aposta per la portada de tres grans artistes de panorama internacional i de nacional com és Fangoria, que és un luxe tenir-los aquí. A més, esta setmana passada van treure un disc nou, vull dir que és una promoció importantíssima per a la nostra ciutat. Després el concert de Marta Santos i també el tribut de Queen. És a dir, les festes de Vinaròs ha hagut un antes i un després i es nota la volta de 360 graus a la ciutat.
2: Vostè és de Queen, és de Fangoria o de la Nòria, perquè també la Nòria és la gran atracció d'enguany.
3: Sí, jo el que passa que vaig dir la veritat, jo tinc un poc de vertigo i per la qual cosa les altures me fan un poc de temor, per la qual cosa a la Nòria intentaré pujar, però jo som més de música, de sortir i de banyar, la veritat. Però, de totes maneres, ells ho saben, els meus companys de corporació, que aposto que m'hi diuen, jo m'apunto a un bombardeo. Si convé i tenim que pujar a la Nòria, pujarem a la Nòria.
2: Les festes de Sant Joan i Sant Pere, que s'encenen aquest divendres, i es fa una mantenidora, la que va a visitar expressament a València per donar-li la notícia, Pilar Nos Mateu. Què significa esta dona per a la ciutat de Vinaròs?
3: Pues a veure, Pilar Nos Mateu és avui en dia és una doctora de gran renom, una dona que està molt reconeguda, és la cap del Departament d'Estomatologia de la FEA i a més és la directora també de l'Institut. És una dona que, a pesar de que està afincada en València, és una dona molt vinarosenca. Ella sempre que pot també té en casa Vinaròs, la seva mare, la seva germana, i aleshores ella, quan se li va portar, que se la va manar a dir-li si volia ser mantenida de les festes, i ella se va quedar sobtada perquè no s'ho esperava, perquè la vam enganyar. Li vam dir que estàvem fent una entrevista de dones il·lustres de Vinaròs que estaven sobresalint a la seva vida, i entonces que volíem entrevistar-la, i aleshores ella li van contar una trampa, i la veritat que quan vam entrar i en l'entrevista que van començar a fer, no, a la primera pregunta no se li va preguntar, se li van fer diverses preguntes que són molt importants perquè també donen molta cosa d'ella, però quan se li va dir si volia ser mantenedora és quan se nota la cara de sorpresa perquè no s'ho esperava. La veritat que està molt contenta, esta setmana s'ha posat en contacte amb mi, justament era un dia molt complicat també per ella, perquè tenen en la feia un acte molt important en la qual acudís també són trobada de metges i d'especialistes, però ja m'ha dit que ella a l'examen quart estarà aquí en Vinaròs. Vull dir que estem molt contents, ella està super orgullosa, agraïda de ser la mantenedora de les festes d'aquest any.
2: Què ens destaca més d'aquestes festes i què esperen de les festes des de l'alcaldia de Vinaròs?
3: Pues les festes, nosaltres el que esperem és, la veritat, que la gent vingui aquests dies a Vinaròs, que les festes siguin un impuls també econòmic, que després siguin un lloc de retrobament, un lloc de convivència, i sobretot que tot el món que disfruti i sobretot que compartisca. Després, tal qual com tu has dit, un hivern que ha sigut molt dur, en moltíssimes pluges, on hi ha hagut també la gent que queda sola a casa, ara és el moment de sortir, de trobar-se i de compartir. No hi ha res millor que compartir, tot just el que és la festa, el que és l'alegria i el que és estar amb els teus amics.
2: Clar que sí. D'això es tracta, d'agermanament. Gràcies, alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles Mir, per encetar estes especials que anem a realitzar fins divendres, que comencen les festes en honor a Sant Joan i Sant Pere. Ara, en un instant, continua a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja, i seguim molt pendents d'eixe cadàver trobat a la ciutat de Castelló dintre d'una nevera. El detès estava a Penyíscola i està en este moment als calabossos precisament del quartel de la Guàrdia Civil de Vinaròs. La investigació corre càrrec de policia nacional.
0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
4: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
5: Ven esta semana los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
6: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
7: Lo que te hace falta es Fustecma.
8: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
9: Fiestas en Sant Joan de Moró. Del 19 al 28 de junio, toros, tardeos, orquestas, música y actividades para todas las edades. No te pierdas las fiestas de Sant Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Del 19 al 28 de junio, disfruta de la mejor tradición festiva. Es un mensaje del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró.
10: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
0: Estàs escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
11: Y
1: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
7: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
11: Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Hoy es miércoles, es 17 de junio. Y hoy la noticia está donde nos encontramos, Mediodía COPE, en la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues mira, por primera vez en la historia de la democracia ha llegado un presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de imputado. De hecho, estamos esperando a que salga de la Audiencia Nacional. Imputado por delitos muy graves, ¿eh? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas? Bueno, Zapatero ha respondido al juez Calama en el interrogatorio preliminar, un interrogatorio que va a durar 2 días, hoy y mañana. El expresidente del gobierno está acompañado de su abogado, de Víctor Moreno Catena. Este señor es catedrático de Derecho Procesal, porque la idea del expresidente del gobierno es buscar la nulidad de la causa. Bien, porque han prescrito los supuestos delitos, como en el caso de los joyones, o bien por defecto de forma, en el caso de Plus Ultra. Pero mira, hay algo claro. Cuando intentas anular la causa, es porque no tienes una defensa plausible. Estás buscando resquicios legales para no tener que responder por los presuntos delitos. Si te han regalado uno de esos joyones, ponte en los zapatos de Zapatero. Imagínate que eres Zapatero y me estás escuchando ahora mismo. Y te regalan unos pedruscos que valen 1.3 millones de euros. ¿Verdad que tú te acuerdas del día, de la hora, vamos, de la cara que te nos regaló el resto de tus días, ¿no? Esto no se te olvida, pero para nunca, ¿no? Si puedes comprar 3 pisos a tus hijos. Y si te han pagado por informes sobre la situación geopolítica mundial y por el impacto de la COVID, bueno, pues te acuerdas de los informes que has escrito y de cuál era la tesis que defendías. Conclusión. Salvo sorpresa mayúscula, que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, faltaría más, el expresidente del gobierno hoy no ha pasado una buena mañana. Patricia Rossetti.
12: Hola, Pilar, buenas tardes.
1: Estamos esperando a que salga el expresidente, creo
12: ya,
1: que todavía no lo ha hecho.
12: Ya ha salido. Justo acaba cuando daban los pitos de la 1, salía Zapatero por la puerta de público donde le esperaba el coche esta mañana, entraba por la puerta de los magistrados y de los fiscales y de los funcionarios de la Audiencia Nacional y salía por la puerta de público. Todo el mundo estaba enfocando a la puerta de funcionarios, pero enseguida vimos un coche similar al que llegaba esta mañana y por ahí salía Rodríguez Zapatero, que nos saludaba a todos con la mano. Bueno, nos decía adiós. Al final no ha hablado, que era lo que se especulaba, que leyese un comunicado, que hiciese una declaración sin preguntas, pero al final el comunicado lo ha emitido por escrito. Y en ese comunicado dice Zapatero que le acusan de delitos muy graves, que él se ha conducido siempre con decencia y con honradez y que ahora tiene por delante la tarea de demostrarlo, que ha presentado al tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad suya, directa o indirecta, porque dice que no tiene absolutamente nada fuera de España. La Fiscalía Anticorrupción, a quien no ha respondido porque solo lo ha hecho al juez y a su defensa, ha pedido la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
1: Pues esa es la última noticia. El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, acaba de abandonar la Audiencia Nacional en el primer día de declaración como imputado ante el juez Calama. En fin, este es el nivel que tenemos en este país. Piénsalo dos veces, solo podemos mejorar. Al lío.
11: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
1: Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pilar.
1: En primer lugar, balance.
13: Del Papa León XIV al viaje apostólico que ha hecho a España, el pontífice ha asegurado que en él ha podido experimentar la fe y el afecto de los españoles.
1: OTAN.
13: El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, asegura que el acuerdo de Trump con Irán es una oportunidad para que el país persa nunca consiga un arma nuclear.
1: Incendios.
13: Estamos a las puertas de la primera ola de calor del año y ojo con los fuegos. La superficie forestal quemada en España en lo que va de año supera ya las 39.000 hectáreas.
1: Y ya se ha fallado el Princesa de Asturias de la Concordia.
13: Y es para la astronauta estadounidense Christina Koch, quien en abril viajó en la misión Artemis II, convirtiéndose en la primera mujer en dar la vuelta a la Luna.
1: Gracias, Ángela. En el deporte, tiempo ahora para el Mundial con Movistar y con José Luis Corrochano. Buenas tardes, José Luis.
14: Pilar, buenas tardes. Aparecen las estrellas en el Mundial. 3 goles de Leo Messi que le sitúan como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Junto al alemán Klose tienen 16 goles. 2 goles hizo Mbappé ante Senegal. Lleva 14 en los Mundiales y marcó otros 2 Erling Haaland ante Irak. Y hoy se va a estrenar otra estrella. Se va a estrenar Cristiano Ronaldo en su 6º Mundial. Germán Dobarro.
15: A las 7 de la tarde se confirmará oficialmente la participación de Cristiano Ronaldo en su 6º Mundial. Solo le falta conquistar la Copa del Mundo tras hacerse con la Eurocopa, la Liga de Naciones y arrasar en todos los trofeos individuales y a nivel de clubes. Cristiano tiene hambre de esa estrella y la buscará rodeado de una generación de jugadores alucinante. Bernardo Silva, Bruno Fernández, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha. El debut de Portugal frente a la República del Congo en el Houston Stadium.
14: Uno de esos jugadores que ha nombrado Germán es noticia de la mañana. Bernardo Silva firma por 2 años con el Real Madrid. Es fichaje oficial del conjunto blanco. Y esta es la primera reacción pública de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, tras la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez.
16: Presidente, ¿le llegó la oferta del Real Madrid de Florentino por 150 millones?
17: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa.
18: Perdón, no tenemos...
17: Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, pues no se lo llevará.
14: Más partidos del Mundial. A las 10 se juega el Inglaterra-Escocia, a la 1 el Ghana-Panamá y a las 4 de la madrugada Colombia-Uzbekistán.
1: Gracias, Corrochano.
19: Da igual dónde estés.
20: Da igual cómo lo vivas.
21: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
22: En la misma jugada.
23: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
24: Cuando todo eso llega.
23: Entonces sí. Entonces somos uno.
25: Somos uno.
26: Somos uno.
27: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
1: Esto es Mediodía COPE.
0: Mediodía.
7: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia. Si t'acabes d'incorporar ara a esta sintonia COPE, som Alberto Marco i Raúl Puchol, i clar que sí, ens encanten els 10 de juny, perquè és dimecres, és el nostre dia oficial de l'agricultura i la ramaderia, Agrocope Castelló. És el dia en què també mirem als ulls de la solidaritat en la diòcesi de Segorbe Castelló mitjançant Càritas, i és el dia en què també coneixem com estan els mercats amb Jesús Villegas i Renta 4 Banco. Però abans estarem felicitant també un any més Agora Lledó International School. Ai, quines notes! Quin curs acadèmic, quina accessibilitat. I ens proposa el nostre company Albert Domínguez que fem un recorregut virtual com si estiguérem dins d'un videojoc per la ciutat de Castelló. No és que ell ho hagi fet, sinó ha trobat qui ho ha fet, que és important això també conèixer-lo. Però abans de tot això i molt més, com sempre que a aquestes hores, el primer que fem amb Autersa, el concessionari oficial Renault en la província de Castelló, és actualitzar les

0: están las cosas por ahí arriba.
1: Buenas tardes. Hoy miércoles las temperaturas suben. Los termómetros marcarán máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y 29 en Vinaroz. Durante esta tarde ambiente cálido, predominando el sol y el cielo despejado. Mañana jueves temperaturas ligeramente más bajas, 28 grados en Vinaroz y 33 grados en Castellón de la Plana. Mañana se mantendrá el tiempo estable y será un día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Por la tarde se espera la entrada de polvo en suspensión o calima. Las temperaturas mínimas marcarán 20 grados en la capital y 21 en Vinaroz. Tanto esta tarde como mañana, viento flojo de levante. Es una información de AEMET.
0: Agència Estatal de Meteorologia. Ja saps que tot el que escoltes per així ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón, on també contem, escrivim, pot llegir les notícies més destacades. A hores d'ara en portada tenim Vinaròs revoluciona sus fiestas con 6 escenarios y artistas como Fangoria. O el rebranding de Nealis es reconocido a la nivel nacional. Han aconseguido un premi, d'enhorabona. Port Castelló dispara su actividad y firma el tercer mejor mayo de su historia. És una de les altres moltes notícies. Pots consultar també a cope.es/castelló, en el nostre web, on estem molt pendents, on estem i seguim molt pendents del que t'estem contant, i és que s'ha trobat a un pis de Castelló, d'una plaça en concret, la Pintor Sorolla, el cadàver d'un home que estava dintre d'una nevera. La policia nacional que havia accedit al pis ho havia fet perquè estava a localitzar al ara detès, que han detès al presumpte autor, estaven buscant-lo per un delicte d'agressió sexual, i quan han arribat al pis, dins de la nevera, s'han trobat un cadàver. Però no estava la persona que buscaven. La detenció s'ha produït finalment en una altra vivenda que tenia l'ara detès, la persona a Peníscola. El detès es trobava molt alterat, inclús amenaçat en suïcidar-se, i ens han confirmat que l'ara detès està als calabossos del quartel de la Guàrdia Civil a Vinaròs. La Policia Nacional s'està fent càrrec, evidentment, de la investigació, una investigació que continua el seu curs. Traten d'identificar a la víctima i la possible relació amb el detès. És una notícia d'aquestes que ens sorprèn tant que no saps ni què dir ni què fer. A Mauterça, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar